0: lo máximo.
1: Ja tenim el sol, el caloret, l'estiu ja hi ha l'altra volteta del cantó perquè este cap de setmana entreu de manera ja oficial a l'estiu, encara que sigui la província de Castelló. Estem d'estiu des de fa unes quantes setmanes. Joan Pitarc, molt bon dia, què tal?
2: Hola, bon dia.
1: Tu ja notes que tens aquesta sensació total d'estiu?
2: Sí, perquè ja les classes han acabat a les universitats, ja veus més moviment, les platges més plenes, fa més calor...
1: Se nota que està així a més. El que sol regular l'estiu, clar, és la temperatura. Tenim ja un sol i unes temperatures, sobretot este cap de setmana, que jo he sentit ja, el dissabte vaig sentir el que diem així, el bochorno d'estiu, de dir, ai, quina calor fa quan estic al carrer, no?
2: Sí, sí, ja han pujat les temperatures, ja es nota que l'estiu ja està així.
1: Tu has estat al poble este cap de setmana?
2: Sí, jo he pujat al meu poble. Hem preparat la piscina que tenim la família.
1: El Rivet, estem... no? La piscina del Rivet es diu?
2: El Rivet sí, és una piscina que n'hi ha a un paratge natural i aquest any crec que no es va obrir, però...
1: Bueno, però és la piscina mítica de Benassal, per a qui
2: sí, ens estigui
1: escoltant.
2: Sí, és la piscina més,
1: correcte,
2: més bonica.
1: Joan és de Benassal i, clar, parlant, jo dic, tot segur que tenim al cap un tema del que solem parlar tots els estius i és el tema dels xocs, l'entreteniment a l'estiu que ens acompanya quan anem a la platja, quan anem a les piscines, quan estem amb els amics a un apartament, a un càmping, quan
2: la
1: anem
2: sobretaula.
1: De viatge. Correcte, i esa tauleta de després de la paelleta del diumenge. Així que hem preguntat al carrer, no?, per aquest tema.
2: Sí, hem anat a preguntar a què juga la gent durant l'estiu.
3: El meu xoc preferit per a l'estiu és el uno. Jo sempre jugo a la meva família, als meus amics.
4: Yo juego mucho con mi novio y mi hermano y mi cuñada a juegos de cartas como el mentiroso y el culo.
5: Pues de més menuda m'encantava jugar a la policia cacos perquè ens ajuntàvem tots els xiquets del meu poble i fèiem equipos, podíem passar hores jugant. I ara som més de jocs de taula.
6: Per a mi el joc de referència de l'estiu és, sense cap dubte, el guinyot. Un joc de cartes que podem jugar des de dos persones fins a quatre i sempre ens ho passem molt bé junts.
7: Jo lo que más suelo jugar en verano es vóley, que es típico deporte de playa, y cogemos una pelota con mis amigos, la llevamos a la playa y nos ponemos ahí en las redes que hay.
8: Els meus amics i jo solen jugar al truc, al xinquet, a l'escova.
9: Xocs de cartes en els amics, a una terrasseta al bar, a la piscina, on sigui.
10: A mi m'agrada jugar al Rummy Cup en la meva família, que consisteix en fer combinacions en números i sempre s'ho passem superbé.
1: Bueno, jo crec que ens han donat les claus de... Podríem distingir dos grups, no, Joan? Per un costat, els xocs un poc més físics, que són les pales a la platja, el vòlei, que ens han dit tots aquests xocs, i després hi ha un poc els xocs més de reunió, més un poc més mentals, que... Quasi tot el món ens parla de les cartes, clar.
2: Sí, tenim la part més esportiva i després també la part més d'oci, més social, de sobretot les cartes, pues, si vas a la platja, estàs al bar... I a part és que en una barreja de cartes es poden jugar tants jocs diferents.
1: A molts jocs. Es poden jugar inclús a jocs que no són de cartes, perquè algú parla dels polis i cacos i les cartes t'ajuden, bueno, a identificar el teu personatge, però en realitat res té a veure el joc amb les cartes que coneixem. Han dit molts jocs que me recorden el meu estiu, jo no sé si a tu t'ha passat. El polis i cacos, el guinyot, el culo.
2: El culo.
1: És mític, i se joc. A mi, jo el relaciono totalment a estar amb les meves amigues al passeig de la platja de Borriana jugant al culo per les nits. Total,
2: sí,
1: total.
2: Jo igual, jo a la piscina, amb els amics i també. I el culo, el mentirós, són jocs molt, molt típics d'estiu.
1: Han dit el Rummy, que és un joc també molt familiar, que jo també jugué amb la família moltes voltes al càmping a Moncofa. Així que jo crec que tots tenim en comú així el nostre territori i sa sensació de jugar a jocs d'estiu. I a més, a mi me sol haver més jugar, per exemple, a cartes a l'estiu que no a l'hivern. És que ho tinc totalment relacionat.
2: Sí, és més, estàs a l'aire lliure i les cartes és fàcil de portar i com pots jugar a diversos jocs en un mateix objecte, és molt aliat per a l'estiu.
1: A més de les cartes, tu sols jugar alguna cosa més o tu eres de cartes?
2: Jo sóc molt de cartes. Alguna vegada també hem jugat a pòquer o alguna cosa així. Però
1: també cartes?
2: Sí, són tot jocs de taula.
1: Tots jocs de taula, que és el més típic de l'estiu, però també aquests jocs que moltes voltes ens inventem a la platja quan estem amb la sorra, que fem, bueno, jo no sé si tu has fet a més menudets a lo millor de la família o dels amics, i aquests poals a la voreta de la platja per simular que anem a fer una quarama en la platja, per exemple, i fer totes aquestes construccions que solen fer a l'estiu, i molts jocs també de taula un poc més rurals, perquè, per exemple, jo no sé si tu has jugat, per exemple, el 3 en ratxa, a la platja, que agarres quatre pedres, simules ahí un tauler i enseguida te poses a jugar amb el que tens.
2: Sí, en no res de fa un joc, o si portes beguda, pues en les xapes o en qualsevol...
1: Amb el que siga.
2: Sí.
1: Tu eres bon jugador de cartes?
2: Jo tinc sort, diuen que tinc sort.
1: Sí, sí. Hi ha gent que té molta sort per als jocs, eh?
2: Jo, a mi me diuen que tinc sort i sí, se me sol donar més o menys bé.
1: Bueno, pues veurem a veure què tal se li dona a Joan els jocs d'estiu, que ja els relacionem. Recordem que a més este cap de setmana, el diumenge, si no m'equivoco, que serà dia 21, si ho estic dient bé o estic dient de memòria.
2: Sí, sí, 21.
1: Entrarem directament de manera oficial a l'estiu per disfrutar, entre altres coses, de totes aquestes tradicions que es deixa a la província de Castelló amb els jocs, que ens ajuden a tindre un estiu entretes i no està de més seguir jugant a aquests jocs i deixar un poc de costat la tecnologia, que anar a la platja i estar tot el rato amb el mòbil o a la piscina
2: li lleva
1: tot l'encant. No.
2: Sí, els jocs de taula i de tocar i de parlar entre nosaltres.
1: Correcte, que no es perguen els de tota la vida. Joan Pitarch, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.

0: Se acerca el Mundial y en Cadu Taller ya estamos calentando motores. ¿Crees que tienes habilidad con el balón? Entonces esta promoción es para ti. Por cada toque que consigas, te llevas un 1% de descuento en nuestros servicios. Demuestra tu talento y aprovecha esta oportunidad única. Cadu Taller, calidad, confianza y pasión por el fútbol. Consulta promoción en el taller. Polígono Fadrell, Castellón.
1: Una cancha de pádel, una piscina a reventar, una barbacoa que no vas a pisar, todo eso suena muy bien si te da igual pagar de más. Pero en Edificio Maestro vamos a lo importante. Últimas viviendas con altas calidades, excelente precio y mejor ubicación. Entre Casalduc y Avenida Almazora, cerca de todo. Edificio Maestro, infórmate en Best House, Ronda Mijares 45, Castellón.
2: ¿Quiénes sois?
3: ¡Cubacas!
2: ¿A qué os dedicáis?
3: ¡A desatascar y a vaciar!
4: Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
5: Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
4: En cubacas.com y Facebook.
6: Atención, colegios de Castellón. De marzo a octubre, los alumnos de tercero a sexto de primaria podrán disfrutar de una jornada gratuita de vela y piragüismo en el Real Club Náutico de Castellón. Mar, deporte y diversión en una experiencia inolvidable. Actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Castellón. Infórmate en escuela@rcncastellon.com.
7: Escola d'Estiu 2026 de la Universitat Jaume I. Del 22 de juny fins al 17 de juliol, els xiquets i xiquetes de Castelló podran gaudir d'activitats esportives, lúdiques i educatives d'una manera diferent. Més informació a la Fundació General de l'UGI, a l'edifici Espaitec 1 o al 964-387-196. Gestiona la Fundació General amb la col·laboració del Servei d'Esport. Amb el patrocini de Ràdio Castellón, Cadena Ser.
8: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és...
9: Expressions populars amb Manuel Valero.
10: La meva part favorita, eh? Com està el Manuel Valero?
11: Molt bé, de categoria, i tu?
10: Molt bé.
11: Estic com si estigui era... Yo qué sé, en una illa allí tropical.
10: No fa falta ella, nosaltres. Ens la montem així. Jo estic contenta, avui, saps per què?
11: Per què, per què?
10: Perquè estem a mitat de juny.
11: Ah, anava a dir-te. I què passa el diumenge?
10: El diumenge, que ja estiu de manera oficial.
11: Comença l'estiu!
10: Que bé, que
11: comença
10: bonic.
11: Comença el diumenge 21. El verano ya llegó, ya llegó. Bueno, que en esa calor, que vaig a contarte yo. El verano... Bueno, así, anem a ficamos serios en este moment. Adiós, primavera. Adiós.
10: Yo no estoy triste porque a mí me
11: gracias
10: va a
11: por todo lo que nos has dado, pero
10: hasta el año que ¡yupi! Viene. Hasta el año que viene.
11: Adego a las alergias, a todas esas cosas. Bueno, la primavera es chula también.
10: A mí me mola mucho la primavera.
11: Ah, sí, la primavera. Porque el estío a mí me mola, pero ya arriba un momento que dios, por favor, que apaguen el horno. Ya. Yo pasé...
10: Dins la platja se pot apagar el forn una miqueta.
11: Sí, sí. Ay, ostras. Estic pensant de tot el que vull fer este estiu.
10: I no te dona temps.
11: I no me donen dies. O sigui, me falten mesos.
10: Dividiste-ho en dos estius.
11: És que treballo molt este estiu.
10: Ja, m'imagino, ja m'imagino.
11: Així que... Això, quan tu
10: dius... El passarem com puguem.
11: Sí, divertir serà.
10: Seu, això no me cap.
11: I divertir serà... I començarem a ficar amb roba més ampleta, perquè segur que
10: la
11: comença... comença a apretar, perquè l'estiu, què passa?
10: Que se menja, seguís.
11: Que se menja, seguís. Se fa de tot. En hivern quedes a lo millor els dissabtes i en estiu ja, jo ja estic quedant.
10: Jo tinc tots els cap de setmana ja està juliol ocupat, veus? Què te pareix? Si esta que... setmana, a mitat setmana, Sant Joan, també,
11: mare
10: dia
11: meva.
10: D'així. És que, clar, no se pot.
11: No, no, això ja és a la setmana que ve, el diumenge és 21.
10: Ah, no, claro, claro, jo ja estic
11: relájate,
10: també dilluns,
11: relájate,
10: estem
11: relájate,
10: a dilluns,
11: relájate,
10: sí, sí, relájate, la setmana que ve, sí, la setmana que ve.
11: No, no corregues tant que, veus, ja t'estaves autoagobiant. És que jo també m'agobio un poc, eh? M'agobia un poc.
10: A mi m'agobia, això és una confessió real, però m'agobia tindre tants plans de
11: clar.
10: Que hi ha caps de setmana que no vull parlar ni quedar en ningú, t'ho
11: clar,
10: juré.
11: Perquè eres casolana i saps per què? Perquè tens una professió, igual que jo, que ens dediquem a parlar...
10: Parlem amb molta gent. Parlem amb molta gent,
11: sí,
10: la veritat,
11: sí,
10: estem en contacte amb molta gent.
11: Ens agrada xerrar, jo soc molt xerraor.
10: Molt xerraors.
11: Però arribes un moment que dius, no quiero ver a nadie. I ja està. Bé, som molt xerraors, però venim així a treballar i a fer el que toca, que és dir una nova frase feta i una expressió popular, o una expressió popular, millor dit. Avui Si n'anem a un poble que a mi m'agrada molt. Saps quin és? Artana. Coneixes Artana?
10: Sí.
11: Molt bé, Artana.
10: Hi ha gent d'Artana.
11: Has vist? Hi ha gent d'Artana sigui treballant?
10: Ah, sí, hi ha algú molt relacionat en Artana, a la ràdio.
11: Ah, sí? Però, que coneixes Artana i hi ha gent d'Artana.
10: Conec
11: sí.
10: Artana i hi ha gent d'Artana, que és
11: jo conec gent del nostre poble que viu en Artana. Nosaltres som dels Alqueries.
10: Perquè està propet.
11: I sí, és un poble que no està al costat, però està proper.
10: Però està prop.
11: I algú pues, ha festejat en Artana, ha acabat casant-se allí i vivint en Artana. I al revés també, en el nostre poble, n'hi ha molta gent d'Artana. Un poble molt conegut per què? Per l'aigua.
10: Per diverses coses. Per l'aigua.
11: De Orotana.
10: Per la Serra d'Espadà.
11: Per la Serra d'Espadà, que sempre té aquesta miqueta de bosc superxulo, saps? I per coses...
10: Pels seus carrerets, que són molt bonics,
11: sí,
10: per dins.
11: Sí, sí, sí, sí. Una salutació a tots els habitants d'Artana i a Pasqual, que és qui ens envia aquesta frase, que no sé, perquè no m'ho vull deixar clar, si és d'Artana o viu a Artana,
10: bueno,
11: o les dues coses.
10: O està relacionat amb Artana.
11: Però ell sap qui és, perquè una frase com esta només ho pot saber qui és el que l'envia. Anem per ella.
10: Anem per ella.
11: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és... Tota pedra fa paret.
10: M'encanta.
11: Portem dues setmanes que t'encanten i no, jo ho sabia, jo ho sabia.
10: És que si ho arribes a veure, m'ha graficat una samarreta avui, Valer, que tinc amb esta frase.
11: Mira, mira, tu saps per què? Per què? Si és que...
10: No pot ser, no pot ser, no pot ser. Tu saps que fiquen aquesta samarreta?
11: No, me mor de risa. Tu, fem una cosa, la portes la setmana que ve?
10: Sí.
11: Vale, apúntate-ho, eh?
10: Val. La dic, lo que fica, o vols esperar-te la setmana
11: no.
10: que ve?
11: No. Tensión, tensión.
10: Me espere.
11: Para que nuestros oyentes y la gente que nos ve por YouTube
10: estiga pendiente
11: y que diga que ojo, ficaran la samarreta.
10: Ojo.
11: Yo ya estic ahí tic-tac, ¿eh?
10: ¿Qué penses que pot posar?
11: Qualsevol barbaritat. Venint de tu,
10: no va mal. No va
11: qualsevol
10: no
11: barbaritat. Va mal. Jo no va vaig a dir-te una cosa. Tu ja no me sorprens. Si és que què tenia que fer? Com dient la setmana passada, és que era graciosa.
10: Ja van.
11: Doncs, aquesta frase, igual que la de la setmana passada, és 100% valenciana. Això és tota pedra hace paret.
10: Una cosa autòctona.
11: Una cosa més autòctona, que tota pedra fa paret, no se troba...
10: En cap lloc.
11: En cap lloc, només que a la nostra terreta.
10: M'encanta.
11: Des de Vinaròs a... Saps quin és l'últim poble de la Comunitat Valenciana per baix?
10: Estic pensant... Almenara.
11: Tenim un carrer... No,
10: per
11: a la
10: baix.
11: Comunitat Valenciana...
10: Ah, la Comunitat Valenciana.
11: Tenim un carrer al nostre poble, que es diu així.
10: Uf, no serà Pilar de la Horadada. Estava pensant, sí,
11: ahí
10: sí,
11: estem,
10: sí,
11: ahí
10: sí.
11: Estem.
10: Correcte.
11: Perquè Pilar de la Horadada també és un poble independitzat, com el nostre poble, que aquesta setmana que ve tenim el nostre 41 aniversari de Independence Day. I ese poble és, com diu la frase, tota pedra fa paret. El nostre poble és un dels pobles que pot dir que tota pedra fa paret. Perquè aquesta frase i aquesta expressió popular ens parla de la fortalesa de les persones quan tenen un objectiu en comú i de la importància de que cada un puga aportar qualsevol cosa des de la seva posició vital. Saps?
10: Vas juntant. I al final has fet la paret?
11: Has fet una paret o t'has independitzat.
10: O has fet un castell sencer, si vols.
11: Has fet un castell sencer. He de dir també, que és una frase que parla també del no malgastar.
10: Correcte.
11: I de arreplegar tot allò que trobes.
10: De fer aquesta replegaeta de dir, què faig?
11: Què m'ha passat avui antes d'entrar a l'estudi?
10: T'has trobat un cèntim.
11: Cinc cèntims. I jo... A la burxaca. Per què?
10: Perquè
11: tota pedra fa paret.
10: Tota pedra fa paret.
11: Eres com lo del acudit de, del follofón fatatitas.
10: Hoy follo y mañana fatatas.
11: Fatatitas.
10: Correcte.
11: Pues això, tota pedra fa paret i...
10: Diria que és antiga esta frase per la pedra, clar. És que abans que tenien pedres, es que,
11: vaig a dir-te. És que Déu sap el que vas a dir i jo vaig per davant de tu. És una frase feta que el año 1421 ya está replegada.
10: Ojo, ¿eh?
11: Ya está replegada.
10: No sabía descobrir ni América.
11: 1421, la gente... Bueno, claro, es que ya feien les cases en pedres y en paredes, bueno, les parets, bueno... Això.
10: Clar, però està xula perquè també pot estar molt relacionada amb el tema, per exemple, de la pedra en sec. Jo no sé si la utilitzarien, però segur que podrien vindre també per ahí els tirs, perquè tota pedra fa paret més.
11: Estàs dient tot el rato pedra. Jo no te vull dir res.
10: Tota pedra fa paret.
11: És que parlem massa ràpid.
10: Saps què passa? Que pedra i fa, tu en la P i la F, i no puc valer-ho. Tota pedra fa paret.
11: Tota pedra fa paret.
10: Entenc que en la pedra en sec, quan estàs triant les pedretes, que això no du ningú tipus de material, no, d'argamassa, pues clar, tota pedra fa paret, vol dir que, efectivament,
11: I
10: que
11: grans,
10: fas el muret.
11: I grans construccions, ja, des de l'època de l'antiguetat, l'aqueducte Roma de Segovia, me ve així, i ja no té gens d'argamassa.
10: Res.
11: I ja pedra, pedra, han fet ahir però, un monument.
10: I zona de Vilafranca, sí, interior sí, de Castelló, sí, sí, sí. Això és un tresor, és una meravella.
11: Sí, però estes, crec que són més jovens que en l'època sí, sí, allà. Sí, sí, de... sí. Jo sempre me'n vaig a romans perquè pareix que tot va començar ahir, però quan dia aquell, ja,
10: més havia,
11: enrere...
10: Més vida, enrere, abans hi havia més vida.
11: Saps? Sí, sí, sí, però sí, les construccions antigues de molts pobles de la nostra província estan fetes en pedra, com tu dius,
10: pedra.
11: I són les que viuen i duren fins al dia d'avui.
10: I ojo amb la pedra, perquè hi ha moltes frases fetes amb la pedra.
11: Sí.
10: No tropeçarà amb una mateixa pedra dos voltes, tota pedra
11: fa paret.
10: No. Tota pedra fa paret.
11: Ella no la pot dir, avui. Això és que tens fam.
10: M'havia vingut... És que sempre tinc fam, jo, aquestes hores, Valero. Bueno, sempre tinc fam en general, però
11: aquestes hores... ¿Qué?
10: Es que me había vingut alguna frase més amb la paraula pedres. Pedra, però no...
11: Home, més dur que una pedra.
10: Més dur que una pedra, correcte.
11: Sí. És que ja la tenim, algun dia la direm. Va, està ahí.
10: La direm.
11: Ser més dur que una pedra...
10: Tu eres d'estos de fer a replegaeta perquè tota pedra fa paret?
11: Jo sóc de fer a replegaeta, sí. Sí, perquè sóc artista. Tu ja saps lo del mundo de l'arte. Tens que anar replegant, i digui... Pum.
10: Al final arribes, però clar, el camí és complicat.
11: Clar. No, és que, com diu la frase, una altra expressió popular, però està en castellà, que és... Bueno, en València tenim una pareguda. Mira, vaig a dir la valenciana. Qui guarda...
10: Quan
11: té, menja quan vol. O quan... Com és? Qui guarda quan...
10: Quan té, menja
11: quan
10: vol.
11: Sí, ho havia dit bé. Pues tens que anar replegant,
10: Completament.
11: I vaig a dir una cosa, jo sempre sóc molt crític, que jo no sé el que passa, però últimament ja puc guanyar diners que se'n va...
10: Últimament, guardar les pedres està sent molt complicat.
11: Molt complicat.
10: La paret... una paret mitgera,
11: ahí
10: que diria mon pare.
11: Ahí no, estem, no
10: paret mitgera.
11: I això és una expressió molt valenciana.
10: Marxe mitger.
11: Lo del marxe mitger. No, i paret mitgera també.
10: Paret mitgera, correcte.
11: Això, però és autòctona de la terreta.
10: Totalment.
11: A mi m'agradaria saber si en altres províncies de la Comunitat Valenciana existiran expressions com això, no? Com a marge mitger.
10: Jo l'expressió marge mitger la utilitze, Valero, però sí. Per a qualsevol cosa. M'agrada moltíssim. És una expressió que m'agrada molt.
11: Molt nostra.
10: Molt visual, a més.
11: Pobles de la nostra província... que treballa en la pedra, tu te ve...
10: Mira, Borriol.
11: Tenia
10: molta cantera sí. I, de fet, hi ha un museu
11: I
10: de ferramentes...
11: una pedra que es diu Pedra de Borriol.
10: Correcte. La gran pedra per excel·lència roja que tenim sí. a la província de Vilafamés.
11: Sí, sí.
10: Vilafranca, ja ho hem comentat. Culla.
11: Culla,
10: hi
11: també.
10: Hi ha moltíssima pedra. Me ve també al cap... La zona d'interior, la zona de Forcall,
11: sí.
10: Per ahí hi ha moltíssima pedra també, la zona de Forcall, quan
11: és
10: puig
11: si
10: excavada, la mata de Morella.
11: A l'interior, jo vaig estar fa 15 dies en Morella i, vull dir, tota la mura de Morella, ahí han gastat molta pedra, eh?
10: Correcte.
11: Ahí vaig estar treballant i sempre que vaig em quedo en la boca badar. Vull dir, dic,
10: és molt bonic, tenim una terra molt
11: som
10: bonica.
11: Som una terra
10: única
11: de pedra. Però per això som durs i per això...
10: Durs com una pedra.
11: I per això durem.
10: Durem. I a més sumem una expressió popular nova perquè tota pedra
11: fa paret.
10: Manuel Valero, moltíssimes gràcies.
11: Moltíssimes de res.
10: Adeu.
11: Adeu.

Tota pedra fa paret, arribem nosaltres avui a les 2 del migdia, els deixem ja amb els serveis informatius i nosaltres tornarem, com sempre, demà a partir de les 12:20 en directe, així, a l'Oi por Oi Castelló. Que tinguem bona vesprada. Adeu.